guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru

guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va

0: guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru
1: va guru va guru va guru
0: va guru va guru va

Va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va gu